0: Juli, clar que sí. Com no es té que agradar un 17 de juliol, si és divendres, si és el nostre dia oficial del turisme, si és el dia de les sèries i de les pel·lícules, i és el dia, és que no podíem anar a un altre lloc per parlar de l'eclipse, dels preparatius, del turisme, de la campanya estival, que no fora Alcossebre. I així que el primer que fem és saludar a l'alcalde d'Alcalá de Xiverne, Alcossebre, Francisco Juan Mars.
1: Molt bon
0: Quina
1: dia.
0: Meravella.
1: De veritat és que sí.
0: Així al passeig marítim.
1: El passeig marítim d'un lloc que realment que és molt bonic, com és Alcossebre.
0: I a més, dic que no podíem estar en un altre lloc perquè n'hi ha sí un monolit que diu el doctor Milan Stefanik, astrónomo y estadista eslovaco que realizó importantes observaciones astronómicas del eclipse solar el 30 de agosto de 1905 en Alcossebre, España. O siga, que Alcossebre també és epicentre del eclipse solar, però a més l'únic municipi d'Espanya que ha tingut precedència en tot això i que està reconegut.
1: Efectivament, i estem així en la plaça Vista Alegre, que és on estem, tenim així un... per a recordar a este científic, és eslovaco, que refleja en el seu moment com era un dels llocs més millors per a estudiar l'eclipse, i tenim així l'homenatge que li fem així. Va vindre fa recentment l'embaixador d'Eslovàquia, perquè és un personatge molt reconegut en Eslovàquia.
0: I ara tot el món parlant del 12 d'agost, de l'eclipse i de més, i resulta que els gaspatxers ja en tenien d'això. Gràcies,
1: sí, sí,
0: Eslame.
1: Sí. I ja fa molts anys, fa moltíssims anys.
0: Veges tu. Alcalá i Alcossebre a l'estiu és diferent a la primavera, a la tardor. Parlarem, per cert, de la desestacionalització. Ens acompanyarà la gent del càmping Ribamar d'Alcossebre, que estan col·laborant molt en l'Ajuntament d'Alcalá de Xivert d'Alcossebre en el que és l'astroturisme per preparar-nos per a l'eclipse. Recordem que ells són premis Turiscope Castelló al turisme inclusiu. També estarem amb Javi García Pitarga, el regidor d'Urbanisme i de Promoció Cultural, Festes i Tradicions, perquè això va tot seguidet, sí, va tot seguidet a l'Alcalá de Xivert d'Alcossebre, com comentarem. Però quan arriba l'estiu, això canvia moltíssim. Si hi ha governar un terme municipal que té dos nuclis poblacionals grans, com és Alcalá de Xivert d'Alcossebre, doncs imaginen el que és la dificultat afegida a la gestió, l'augment de la població en nuclis disseminats. Com tenim la població en este moment i com estan portant-lo des de l'Ajuntament?
1: Sí, realment és complicat. És un municipi en dos nuclis, com bé has dit, i tenim una població durant l'any que estem en 7.000 i pico, i a l'estiu la multipliquem per 10. Tenim molts quilòmetres de costa, però el que se tenia que fer ja està fet, està tot planificat per a rebre als visitants, per a atendre els veïns de tot l'any. I com dia que estem en un lloc que realment és molt bonic, jo sempre dic que Alcossebre, Alcalá no se pareix a res en la comunitat. Alcossebre tenim molta natura on la gent pot disfrutar de tots aquests paisatges, per això quan ve repeteix. I a més de d'aquesta bellesa que té natural, que som afortunats de tindre, pues tota la programació que hi ha i tota aquesta gestió, perquè lo important és gestionar les coses, tenen abans si es gestiona, o tirem avant.
0: A molt d'esforç i a molt de sacrifici, evidentment, perquè a quin número de població podem anar, no sé, en este mes de juliol?
1: En la cresta de l'estiu arribarem, com dia antes, ho multipliquem per 10 i arribem, segur que arribem a 70.000. A 70.000 persones. Per això és vol dir que a tots els nivells ho tenim tot ja previst i planificat, per a que els que tenim la responsabilitat de gestionar hem de tindre-ho tot preparat i els recursos, ser capaços de treure el màxim rendiment, i si hi ha alguna cosa que s'ha de millorar, saber reaccionar immediatament, i els que venen pues, a disfrutar d'aquest trosset de paradís.
0: Sap vostè que Vilarreal té 50.000 habitants i 40.000 de té Burriana? I vostè diu que en estiu és alcalde de 70.000 personetes.
1: Sí, així arribem, en la cresta segur que arribem a 70.000 habitants.
0: Bueno, si li pareix, ja que ens acompanya Emma Bas Ferreres, que és la DIRCOM de l'Ajuntament d'Alcalá de Xivert d'Alcossebre i té una gestió molt important en quant al que és tota la promoció turística. Emma, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia, Raül.
0: Quines són les dates que tenim del que és turísticament Alcalá de Xivert d'Alcossebre en este 2026?
2: La veritat és que ho dia l'alcalde i és una cosa que, en la qual fa molts anys que se treballa, però jo crec que podem dir que s'ha aconseguit, i és el fet de que puga vindre gent durant pràcticament tot l'any a Alcalà Alcossebre. Les dates d'estiu és, com va dir l'alcalde, la cresta de la ola, quan més gent ens visita, però hem anat veient com hi ha una dinàmica de que cada vegada ve més gent en mesos on pràcticament abans no venia ningú, i podem trobar gent perfectament des de Setmana Santa fins a octubre, moltíssima gent, i després en altres mesos doncs molta gent que també visita Alcalà Alcossebre. Per què? Perquè se treballa en eixos turístics alternatius: la natura, el turisme familiar, el turisme gastronòmic, el fet de promocionar els recursos patrimonials que tenim, i molts. La història Alcalà Alcossebre palpita pels carrers, i el campanar, per exemple, d'Alcalà és un símbol que atrau moltíssim, i després el castell de Xivert, l'ermita de Santa Llúcia, i tot això genera un corrent de atraure a visitants i a turistes, i fa que durant pràcticament tot l'any tinguem moltíssima ocupació. Mm. Respecte a dades, per exemple, en el que portem de juliol hem tingut una ocupació del 86%. I això ja és molt, i dona ja a entendre l'important motor econòmic que és el turisme per a esta localitat. Però, com dic, jo crec que el que ara mateix, el que ens està donant moltíssima vida i moltes ganes de seguir treballant en la mateixa línia, són estos bons resultats pel que fa a desestacionalitzar el turisme, perquè és bo per a l'Ajuntament, és bo per al poble, i és bo també per als negocis del poble.
0: Alcalde, la darrera vegada que vam estar ací va ser per visitar la Casa del Metge, que recordem que també està obert i també es pot visitar, i cada vegada que venim hem fet algo nou. Esta vegada hem vist un bus circular gratuït.
1: Sí, és novetat d'enguany.
0: Van sobrar en el IBI o...?
1: No, el que sí que... Fins ara teníem un autobús que connectava Alcalà Alcossebre, i després feia unes parades per Alcossebre, però vam veure la necessitat de que feia falta més parades en Alcossebre i abarcar més. Entonces, enguany és la novetat, tenim un autobús de 8 del matí a 12 de la nit, té moltíssimes més parades, que ells des d'un extrem d'Alcossebre, des de l'urbanització Marcolina, fins a l'altre extrem, fins a l'ermita de Sant Antoni en Capicorb. És un autobús adaptat, i la veritat és que va començar en Setmana Santa, va tindre moltíssima acceptació, se va calcular més de 800 usuaris, i ara s'ha posat en marxa, que estarà en marxa fins a setembre. Moltíssima acceptació per part dels veïns i visitants.
0: Què passa, que no volen caminar per aquestes magnífiques passarel·les que tenen de fusta integrades a tot el paisatge i totes les cales?
1: Sí que passegen, perquè tenim eixes cales, tenim el passeig marítim, tenim zones molt boniques per a passejar, però com tenim més de 10 quilòmetres de costa, feia falta i ser autobús que comunicara una part en l'altra. I això és el que hem aconseguit en este autobús, que a més té uns preus també molt, molt assequibles, en preus menors de 5 anys gratis, per als jubilats, i després bonus de 10 viatges, de 30 viatges, és a dir, i s'està utilitzant, que és el que se buscava, que se poguera prestar un servei i que les persones l'utilitzaren.
0: Bueno, doncs esta és una de les novetats que hem trobat en este estiu 2026. Estem en un programa especial dedicat a Alcalà de Xivert d'Alcossebre, que per cert no és sol d'estiu, no sols de temes estiuencs són els que anem a xerrar i anem a parlar i volem conèixer, perquè, per exemple, així tenim deures per vostè, alcalde. Sí. El nou espai d'arts acabarà en l'obra, acabarem la legislatura i tindrem que dur escatrets per poder usar-lo, o com ho tenim?
1: Efectiu, antes mencionar és la Casa del Metge, que era un edifici emblemàtic, lo vam recuperar, i ara estem parlant com de lo que és l'antic col·legi de les monges. És també un edifici emblemàtic que l'hem recuperat. Era un dels projectes més importants que ens plantejàvem per esta legislatura. Està en marxa i en tota seguretat creiem que antes de que acabi l'any obrirem les portes. Este edifici se ha remodelat completament i se va destinar a l'escola de música, en les seues aules, als seus despatxos. Va hi haure també una gran sala d'assajos per a la banda, en la qual la banda va millorar o va donar un salt qualitatiu en les seues instal·lacions i tindrà també usos, diferents sales per a usos culturals. Jo sí, el que sí que voldria destacar és que antes la Casa del Metge, ara l'anticol·lage de les monges, que s'anomenarà l'Espai d'Arts, se suma als numerosos edificis municipals que té Alcalà Alcossebre, a més doblats en Alcalà i en Alcossebre, perquè som un dels municipis de la comarca en més edificis públics i, a més, tots molt dignes, de la qual estem molt satisfets.
0: Estem en estiu, i ara quan passa l'estiu no vull agobiar-lo perquè encara té que vindre la Volta a Espanya el 27 d'agost, ara mos conta també com ho ha aconseguit, serà l'eixida de la sisena etapa, però té que tornar l'alumnada a l'escola. Lo de la Mola ho té segur?
1: Sí. Ha sigut, la pregunta de si ho té segur ve a resumir lo complicat que ha sigut tramitar este expedient. Portem...
0: És l'ampliació.
1: Sí, és l'ampliació del Col·legi de la Mola en un pressupost de 4.200.000 euros, però és una tramitació...
0: 700 milions de pessetes.
1: Efectivament. Que fa pràcticament 10 anys que estava ahí. Estem molt satisfeits d'haver-lo pogut desbloquejar. Tindrem un col·legi totalment modernitzat, perquè tots som conscients de lo important que és tindre instal·lacions o infraestructures educatives bones. Sí que puc garantir que per a l'inici del curs següent l'ampliació del col·legi de la Mola estarà ahí en ple ús. I aprofito així, i també toque cada un li toque la seva professió, jo sou mestre, per tant, en tota la humilitat he de dir que me sent molt orgullós d'haver pogut contribuir a que el meu poble tinga instal·lacions educatives molt, molt dignes.
0: I també l'home que va aconseguir que Alcalà de Xivert d'Alcossebre tinga ambulància 24 hores, que jo recordo d'aquelles reivindicacions, però no s'ha pegat vostè cabotades contra la conselleria per aconseguir-lo, especialment en els mesos d'estius, per allò de que la població, evidentment, puja com a un mínim de 70.000 persones.
1: Estàvem en 70.000 i només teníem servei d'ambulància 12 hores. Era algo incomprensible. No me vaig cansar de reivindicar-ho. I aquí he de dir que a final de la legislatura anterior va ser un compromís del Partit Popular i he d'agrair perquè als 3 mesos, pràcticament als 3 mesos de prendre possessió el Partit Popular en la Generalitat Valenciana, el poble d'Alcalà Alcossebre va tindre i tenim servei d'ambulància a les 24 hores.
0: Pues és algo que se valora quan fa falta.
1: Efectivament, i realment feia molta falta.
0: Escolta, duem així 10 minutets, 15, i encara vostè no ha reivindicat ninguna cosa. Que està mal, algo?
1: No.
0: Com està vostè de finançament? De la Generalitat?
1: La financiació?
0: El govern d'Espanya?
1: És un tema,
0: és un poblacional.
1: És un tema molt delicat, el tema de la...
0: Municipi turístic, municipi d'interior, la despoblació, la immigració que ha arribat, afortunadament, perquè és una mà d'obra fonamental.
1: Sí, és necessària. El tema de la infrafinanciació que tenim, per una part, la comunitat, i per altra, el que són els ajuntaments, que ens paguen exactament el que ens correspon. La infrafinanciació en la comunitat és algo que hem de ser conscients tots de que afecta a tots els ciutadans. Tots els serveis que rebem per part de la Generalitat depenen de la financiació, les aportacions que fan els ajuntaments depenen de la financiació, així que quede clar que no demanem cap limosna, només demanem el que ens correspon. I jo estic convençut que i demanaria que se faci un esforç, perquè al final la gent veu qui realment defensa els interessos de les persones i qui defensa els interessos dels partits, que sempre he pensat i tinc molt clar que les persones estan antes que els partits. I en el tema de les financiacions de les autonomies, vull deixar algo molt clar. Quan hi ha una comunitat beneficiar i altres perjudicades, quan hi ha que totes les comunitats d'Espanya, siguin del Partit Popular, siguin del PSOE, no ho veuen que se faci correctament, és que algo no se fa bé. Jo vull dir que, no vull que m'interprete mal, jo no vull que a Catalunya li lleven res. Estic segur que tot el món vol el millor per a Catalunya, però vull deixar clar així que també vull el millor, al igual que tots volem, el millor per a la nostra comunitat.
0: és la part reivindicativa. Jo dic, no pot ser, este home no, este no és nuestro Francisco Juan Mars, nos lo han cambiado. Emma Bas Ferreres, DIRCOM de la regidoria de turisme de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert d'Alcossebre, de programació...
2: No, només de la regidoria de turisme, bueno, de l'Ajuntament.
0: Estem en tema de turisme. Com se presenta en quant a esdeveniments este estiu 2026?
2: Bueno, pues tenim el que comentàvem de l'eclipse solar, que és un esdeveniment que la natura ens dona aquesta oportunitat de viure, un esdeveniment històric. Hi ha un calendari d'activitats que ja va començar la setmana passada, que organitza el càmping Ribamar i que, en els quals col·labora l'Ajuntament. Això es repeteix el cap de setmana previ a l'eclipse del 12 d'agost. Hi haurà també activitats per a acostar l'astronomia a les persones més menudetes, que coneguen que és un eclipse i els planetes i l'astronomia i de més, i sobretot eixe dia, el 12 d'agost, doncs és que pràcticament no cal fer molta cosa més, perquè Alcossebre i els espais oberts que té sense edificis alts, este, com si diguéssim, escenari natural que ens dona Alcossebre i Alcalà, ja ens dona l'oportunitat de viure aquest eclipse solar total de forma molt, molt atractiva i molt bona, no? Per a tot el món que tenim per aquí. I després, dins de les activitats turístiques de l'estiu, enguany com a novetat tenim un autobús gratuït que posem des d'Alcossebre per anar a Alcalà tots els divendres de juliol i agost.
0: Què passa els divendres?
2: Els divendres en Alcalà hi ha un mercat tradicional, un mercat com passa en tants pobles de la nostra terra, que podem trobar des de verdures, fruites, alimentació, productes tèxtils, de tot una mica, en la plaça del mercat i en el carrer San Fernando, allí tenim el mercat. I les persones que estan en Alcossebre poden agafar un autobús a les 10 del matí des de la parada de l'Avinguda Castelló, es pugen a l'autobús, baixen en Alcalà, veuen el mercat, poden comprar, per supost, al mercat i als comerços que hi ha en Alcalà, i poden aprofitar, fer una visita guiada a la casa del metge, visitar la església, visitar el campanar, fins les la una i mitja de la tarda, que se'n tornen a Alcossebre, totalment gratuït. Per què? Perquè Alcossebre és el nucli d'atracció turística principal i pensem que de vegades fa falta fer una miqueta eixa espenteta per a que pugen a Alcalà, coneguen Alcalà i d'esta manera coneguen les dues realitats d'Alcalà Alcossebre.
0: Alcalde, parlem Martínez Mús i que es posen un tram. Ja. A la marxa que va són les estacionalitzacions, aquestes cosetes, però falta allí seguida. Ràpidet. Gràcies, Emma, per contar-nos des de l'àrea de turisme aquestes coses tan interessants i sobretot aquesta gran ocupació del 85% del que duem del mes de juliol, que ha passat la primera quinzena. Està fenomenal. Alcalde, no se'n vaja, que nosaltres ara anem a parlar. Mire, es divendres parlem de l'Horta del Baix Maestrat i després encara tenim que parlar de cultura, de festes, d'Alcalà de Xivert, d'Alcossebre, el Turiscope, tenim que parlar de l'eclipse solar i no me oblide de la Volta Ciclista a Espanya. Amb el seu permís, eh?
3: Herrera en COPE.
4: Más Castellón.
3: Estar informado.
5: A veces, grande es inmenso, pero a veces grande es solo grande y es justo lo que necesitas. Dacia Bigster. Gran maletero. Gran techo solar. Gran motor híbrido. Y a un precio pequeño. Dacia Bigster. Pruébalo.
6: Te esperamos en Autersa, tu concesionario Dacia en Castellón y Villarreal.
7: Port Castelló, el motor que nos mueve. Es la gran puerta logística que conecta nuestra economía y nuestras empresas con el mundo y es también tu punto de encuentro. Disfruta de la mejor gastronomía, el ocio y la brisa del Mediterráneo en nuestra Plaza del Mar y nuestro muelle de costa. Port Castelló, liderando el futuro.

0: Castellón y Vinaroz.
1: Estar informado.
2: Així continuem, salutacions d'Albert Marco. En un divendres més, on volem viatjar fins a Benicarló, fins a la seva cooperativa agrícola, que ens agrada visitar, especialment ara en temporada. Tot el que ens ofereixen, però en aquest cas anem a començar per novetats destacades en el seu, podríem dir, treball intern. I també, molt important, en un avançament en el seu pla d'igualtat. Suni López Fibla, des de la responsabilitat de comunicació, molt més, què tal? Molt bon dia. Pas endavant també destacat en aquest camp des de Beniort.
3: Molt bon dia, què tal? Doncs sí, la veritat és que és tot un orgull perquè el nostre objectiu és cada vegada ser pues, una empresa més igualitària, més justa i més conscient. I en aquest cas ha sigut el Comitè d'Igualtat de Beniort, del qual també pertany. Ens hem reunit per fer seguiment de les mesures desenvolupades durant el primer i segon trimestre de l'any dins d'aquest tercer pla d'igualtat que estem portant a terme en la cooperativa. En esta reunió, en esta sessió, hem revisat les accions ja posades en marxa i també hem fixat noves línies de treball per als propers mesos. Us preguntareu, quines mesures, per exemple, concretes estan aplicant? Doncs, per exemple, la formació sobre l'impacte de sesgos inconscients en els processos de selecció i la prioritat de la promoció interna davant de la contractació externa, a més de fer un seguiment habitual del registre retributiu anual. Però també, per exemple, destaque altres accions molt importants, com és l'elaboració d'un manual amb les descripcions dels llocs de treball, la formació en igualtat per a les noves incorporacions, l'impuls d'accions formatives per a persones amb potencial de lideratge i la revisió del protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe.
2: Molt de treball que marca tota Sosuni, una línia de treball que suposa que tindrà continuïtat.
3: Sí, perquè el Pla d'Igualtat de Beniort és una ferramenta viva i de cara als propers mesos el Comitè d'Igualtat continuarem treballant en noves mesures, com són l'elaboració d'un document visual que recull els drets i les mesures de conciliació i corresponsabilitat disponibles per a tota la plantilla i, com te deia al començament, es tracta d'un objectiu comú i de continuar avançant cap a una cooperativa que siga cada cop més justa, més igualitària i, sobretot, ser conscients en aquests termes d'igualtat.
2: I una cooperativa que siga compromesa amb les persones, igual que ho és amb els clients, i, per exemple, es nota avui, perquè avui és tercer divendres de mes, i això que suposa, Suni?
3: Doncs suposa que teniu un rentat gratuït perquè és tercer divendres de mes, i tant al nostre supermercat com al magatzem de subministraments el obtindreu per compres superiors a 50 euros. És una promoció que molts clients i clients ja coneixen i aprofiten i que torna a ser una molt bona oportunitat per fer compra, estalviar i emportar-se també eix extra. I si voleu el rentat siga superior, sempre m'agrada recordar-ho, teniu 4 euros directes de descompte, perquè nosaltres el que regalem és un rentat bàsic.
2: Doncs ahí, esa excusa perfecta per a passar-nos pel vostre súper, que és el súper del quilòmetre zero, podríem dir.
3: Exactament, és el súper de Beniort, un espai de proximitat, un espai on trobar productes frescos, de confiança i també promocions com aquesta. I a més, avui tenim una proposta ben estiuenca, estem acabant ja, perquè és fins a la una del migdia, i és per a totes les persones que s'acosten. Hem estat donant horchata per a que la degusteu. Així que, bueno, queden 10 minutets, si encara no heu passat, esteu a temps de vindre, refrescar-vos i disfrutar d'una proposta tan típica i tan apetible per a estos dies de calor com és l'horchata valenciana.
2: Ja que parlem de coses fresquetes d'estiu, n'hi ha un altre producte que estos dies no pot faltar a casa i que a més a Beniort, que el teniu molt ben present, nosaltres també.
3: I jo sé que també els nostres oïdors estaran pensant en què és la síndria Beniort, perquè ella és la reina de l'estiu a la nostra cooperativa. I aprofitant també que este diumenge la selecció espanyola juga la final del Mundial contra l'Argentina, nosaltres us convidem a animar-la amb la roja més fresqueta de totes, que és la síndria de Beniort. És la roja més sabrosa, més dolceta, més cuixent i més refrescant. Una fruita perfecta per compartir, per celebrar i per posar molt de sabor a un cap de setmana que es presenta ben especial. I on posarem totes les mirades a Nova York.
2: I una roja, la d'Eixa Síndex Melo d'Alger de Beniort, que també és la roja nostra, la d'origen, la de proximitat.
3: Això no ho hem d'oblidar mai, perquè parlem d'una síndria cultivada amb tantíssima estima per aquestes famílies llauradores que formen part de la nostra cooperativa, amb l'experiència dels talladors i molt vinculada al nostre territori. I per això ens agrada posar-la en valor, no només pel seu sabor, sinó també per tot el que representa com a producte de proximitat que és.
2: I tant que sí. Sun i López Fibla. A veure, ens han fet que la síndria, el meló del gel, se pot gaudir en ensalada. També un poquet begut. No sé si tens alguna altra ideeta, que tu saps que a mi m'agrada que me portes noves receptes i maneres de poder consumir aquest producte tan deliciós de temporada.
3: Doncs amb unes postres, que a més podem fer en família, jo ja t'estic veient amb la teua xiqueta, posant-te a fer uns polos catalans de síndria, que us menjareu per veure el partit de la final del diumenge, què te sembla?
2: Molt bé, deliciós.
3: Doncs mira, només necessites síndria ben madureta, una mica de suc de llimona, i si vols unes fulles de menta per donar-li aquest toc també més refrescant. El que anem a fer és titular la síndria, afegir-li el toc de llima o aboquem en motlles de pollo i de polo i al congelador. I és una manera molt divertida, saludable i refrescant de consumir fruita, especialment pensada per a aquests dies de calor intensa. I a més, una opció perfecta per a compartir, com te deia, en família o per tindre sempre a mà un capritx fresquet i ben estiuent. I per als que sempre estem en les dietes, també he de dir-te que és una mena de postre que no té, bueno, és gens calòric. Així que jo crec que és el postre perfecte per a aquest estiu.
2: Que esperem que així siga, que podem disfrutar el diumenge igual que disfrutem durant tots els divendres de la presència de Sun i López Fibla i de tota l'activitat que porta de la cooperativa agrícola de Benicarló, de Beniort. Fins proper divendres, Sun i...
3: Una abraçada a tots amb la roja, amb la de Benidorm i amb la selecció espanyola.
2: I tant que sí, que provarem aquests polos que ens has recomanat poder fer. I que segur que venen bé, per exemple, per aquest augment de temperatures, encara que siga lleu, que esperem per aquest cap de setmana a la província de Castelló. D'aquesta manera, anem a arribar ja a la una de la vesprada, on seguirà si el mediodía copia en Pilar García de la Granja.
0: En Visuales tenemos mucha moda y muchas rebajas, porque solo ahora en rebajas te llevas todas las novedades de este año con unos descuentazos que no se volverán a repetir.
1: Visuales, porque son tus ojos.
4: Descubre la nueva tienda de muebles Albani totalmente renovada, con más de 6.000 metros de exposición. Aprovecha las rebajas con hasta un 30% de descuento. Encontrarás lo que estás buscando para tu hogar con un diseño y calidad que te sorprenderán. Aprovechate de las rebajas y transforma tu casa. Transporte y montaje gratuitos y proyectos a medida. Albani, tu tienda de muebles para Castellón y provincia. Y albanízate.
5: Me hace falta cambiar la cocina, que sea más espaciosa, con mucha luz, que me haga estar a gusto.
6: Lo que te hace falta es Fustecma.
7: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
8: A veces, grande es inmenso. Pero a veces grande es solo grande y es justo lo que necesitas. Dacia Bigster, gran maletero, gran techo solar, gran motor híbrido y a un precio pequeño. Dacia Bigster, pruébalo.
9: Te esperamos en Autersa, tu concesionario Dacia en Castellón y Villarreal.
10: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
11: En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964 25 30 50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.
12: ¿Te gusta la playa? ¿Te gustan las antigüedades, el coleccionismo o la decoración vintage? Este 18 de julio, Tresor Antique, la mejor feria de antigüedades y coleccionismo, vuelve a las playas de Moncofa. Puestos de venta con monedas antiguas, vinilos, muebles, cuadros, tinajas, cerámica, juguetes clásicos, ropa vintage y mucho más. Tresor Antique, sábado 18 de julio, en playas de Moncofa, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Organiza San Jorge Events, colabora Ayuntamiento de Moncofa. Este verano, Toras te espera con su Museo Ferroviario y el Museo Antonio Ponz. Descubre su historia, su patrimonio y la esencia de un pueblo acogedor. Disfruta de su hotel, bares y restaurantes, de la piscina municipal y del entorno natural del embalse de Camarillas. Toras, en el Alto Palancia. Cultura, naturaleza y tradición.
13: Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
14: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
15: Estar informado.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 17 de julio. Y qué viernes, ¿eh? ¡Qué viernes! El previo a la final del Mundial. Mira, desde las 3:00 p.m, el domingo de Pepe, con Paco, con Manolo, con Juanma, con Corro, todo el equipazo de deportes de esta casa, desde las 3:00 p.m.
16: Ahí está.
13: Yo digo España 2, Francia 1.
17: Yo voy a decir
16: penal.
17: Ahí está.
16: Ferran, mano, Oyarzabal, saltito, chuta, Oyarzabal. Porro, mano, chuta, porro, gol.
13: Ahí te quiero ver, ¿eh? Como un solo corazón, todos juntos apoyando a la selección. Pero mira, antes, este viernes, me quiero acordar de Adam Wood. Mañana se cumplen 6 meses del accidente de alta velocidad en el pueblo cordobés en el que fallecieron 45 personas. 6 meses de esta declaración.
18: No ha sido el mantenimiento, no ha sido la obsolescencia ni la falta de controles lo que ha desembocado en el accidente.
19: Es una consecuencia directa del cambio climático que estamos viviendo y es una afectación a nuestras infraestructuras sobre las que no valen los parámetros con los que hemos estado trabajando en los tiempos pretéritos, incluso en el tiempo presente.
13: Encuentros en la tercera fase para el ínclito puente. Todo era posible porque se había invertido lo que no estaba en los escritos.
18: En la Madrid-Sevilla se han invertido 700 millones y en concreto en ese punto se concluyeron los trabajos de renovación en mayo de este año. Por tanto, es una vía renovada y, por supuesto, a ver, todo el sistema ferroviario español de alta velocidad lleva un mantenimiento que se hace de manera periódica y constante.
13: Ya, y resulta que no era verdad. Resulta que el tren Alvia estuvo perdido 1 hora. Resulta que los pasajeros del Alvia fueron los que avisaron a la Guardia Civil andando por las vías de que había otro tren, el suyo, además del Lirio accidentado. Resulta que los vecinos de Adamu se lanzaron como un solo hombre a socorrer a las víctimas. Y resulta que los días posteriores supimos que ni siquiera los maquinistas auscultadores estaban trabajando.
20: Os hacen ir a una oficina, literalmente estar allí sentados 8 horas, sin hacer nada. Es decir, yo voy, ficho, me siento, puedo hacer lo que quiera, porque no tengo que hacer nada de maquinista allí.
13: Y como resultado de todo, ni Sánchez ni Puente aparecieron en el funeral. Mira, en COPE no nos olvidamos ni de las víctimas, ni de pedir responsabilidades al responsable político de la tragedia, que se llama Óscar Puente.
21: La pesadilla que más tengo fue la noche, el momento del choque. Es muy complicado. Es verdad que hay cosas que se van olvidando con el tiempo porque nuestro cerebro lo va bloqueando, pero es muy complicado. Yo casi todas las noches me despierto con ese momento.
13: Es el dolor de las víctimas esta mañana aquí en Herrera, en COPE. Es viernes, como no, también hay plancha. Titulares.
15: Pilar García de la Granja.
14: Mediodía COPE.
13: Ana Presmanes, buenas tardes.
22: Buenas tardes.
13: Mercedes González.
22: La directora general de la Guardia Civil ha declarado durante más de 3 horas en la Audiencia Nacional. Se la investiga por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Mercedes González reconoció haber tomado unos cafés con Leire Díaz. La UCO tiene acreditados hasta 3 encuentros.
13: Dao.
22: El teniente general ha negado en la Comisión de Investigación del Senado presiones a la UCO para ponerse de perfil ante las investigaciones que afectaban al gobierno. Lo mismo que hizo ayer ante el juez Pedraz. Llamas dice además que no tiene motivos para dimitir.
23: Yo estoy aquí por voluntad propia y por voluntad propia y por voluntad de mis superiores.
24: ¿Ha pensado usted dimitir?
23: No, en absoluto no.
13: Eutanasia.
22: Tras la aprobación en Francia de la ley que regula la eutanasia, los obispos franceses han manifestado su firme rechazo. Califican la medida como una grave ruptura con la larga tradición nacional del cuidado y el respeto a la vida.
13: Gracias, Ana. Y en el deporte, Movistar nos acerca la información del Mundial. Corro, buenas tardes.
25: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pilar?
13: Qué nervios. El Atlético insiste. Julián Álvarez no se vende.
25: El delantero argentino, que va a ser nuestro rival el domingo en la final del Mundial, ha hablado sobre su futuro en los últimos días. Quiere marcharse al Barcelona, pero Miguel Ángel Gil Marín se ha pronunciado sobre ese interés del Barça. Javi Gómez.
26: Una declaración, un avance de una entrevista más completa que ha tenido el consejero delegado del Atlético de Madrid en los medios del club. En ella podremos ver y escuchar el repaso de la actualidad hecho por el CEO rojiblanco, pero de momento escuchamos la contundente respuesta a la oferta del Barça por Julián Álvarez.
0: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
25: La selección española se entrena a las 5 de la tarde, hora española. Estamos pendientes de Lamine Yamal, que ayer tenía un vendaje en el muslo izquierdo, aunque las noticias que llegan desde Nueva York son tranquilizadoras. Recuerden, estamos a 2 días y unas horas de la final contra Argentina.
13: Gracias, Corro. Sigues el Mediodía COPE.
15: Mediodía.
14: COPE más Castellón.
15: Estar informado.
1: Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco, que junta a Raül Puchol, Maria Gelo i tot l'equip i família de Cope la província de Castellón. Estem encantats en aquest 17 de juliol. Per què? Pues perquè estem ahí gaudint de la briseta al Cosebre en aquest programa especial que fins a les 2 t'acompanyarà en tota aquesta activitat cultural, turística, també referent a l'eclipse solar o a l'arribada de la Vuelta Ciclista a Espanya que van a tindre durant aquestes properes setmanes ahir a la localitat. Però en un dia, on ja saps que també tenim el nostre Turis Cope Castellón i també el nostre Series Cope, una de cinema amb Xavi Manzanet. Però abans, com sempre, de la mà d'Autersa, concessionari Renault, a Vila-real i Castelló, toca fer una ullada, com es presenta informativament parlant aquest dia. I ho fem mirant a la pàgina web de castellaninformación.com, que té en el seu principal titular: la Generalitat destina 16 milions para climatizar de forma urgente 1.616 centros educativos. Suposo que serà a tota la comunitat valenciana, no només a la província de Castelló. En tot cas, això i molt més, que ja saps que ho tens ahí, a la seva pàgina web, a castellaninformación.com. En quant a l'horatge, de nou, dia en temperatures molt elevades, especialment a la zona de l'interior. Per exemple, 36 graus que tenen ja a Cirat, 35 a Montanejos, també a Morella, 34 a Forcall, a Sucaina, a Sorita, a Puebla d'Arenoso, a Sant Jordi, a Villanueva de Viver, a Gaibiel. Tot això i molt més, i veure la previsió que ho fem de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia. Javier Andrés, què tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hoy en Castellón las temperaturas se mantienen. Se espera hoy una máxima de 34 grados en Castellón de la Plana, 32 en Vinaroz. Mañana las temperaturas diurnas bajarán o se mantendrán, con máximas de 33 en Castellón de la Plana, 31 en Vinaroz. Las mínimas se mantendrán, 25 en Castellón de la Plana y Vinaroz. Esta tarde tendremos nubosidad de evolución en el interior. En el litoral continuaremos con cielo poco nuboso. Mañana cielo poco nuboso con nubes de evolución en el interior, donde no se descartan chubascos y tormentas acompañados de rachas muy fuertes de viento y de granizo. No se descarta reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión. El viento hoy será de componente este con intervalos moderados en el litoral y prelitoral. Mañana, viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde la componente este con intervalos moderados. Es una información de AEMET.
1: Agencia Estatal de Meteorología. Y a la nuestra página web, a cope.com. Castellón, on ja saps que pots tornar a escoltar els nostres programes en format podcast, ja siguen els especials, informatius, aquest mateix magazín. Una vegada finalitze, també pots estar informat 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i en aquests moments en aquests principals titulars. La Guàrdia Civil investiga a 3 homes per varios incendis en Castellón. Los fuegos presuntamente provocados en Soneja, Xeneta i Sant Mateu han llevado a la identificación de los supuestos responsables. També apuntem Castellón, ya mira hacia el final de la zona ZAS en las Tascas. Será un espacio de tradición gastronómica y Castellón eleva la rentabilidad de su turismo y encara un verano con previsiones optimistas. Seguimos el mes a nuestra página web, bancope.es/Castellón, on de la mà d'Autersa t'hem portat l'actualitat informativa en parlant d'aquest divendres, d'aquest 17 de juliol.

0: COPE más Castellón.
1: Estar informado.
2: I volem seguir disfrutant del que estem vivint i el que es viurà durant les properes setmanes a Alcossebre, Raül.
3: La plaça Vista Alegre del Passeig Marítim d'Alcossebre és el punt de trobada per conèixer les moltíssimes coses que s'han preparat per aquest estiu, perquè, alcalde, no sols és l'eclipse solar. L'eclipse solar passa quan passa, passa històricament també per Alcossebre i per Alcalà de Xivert, però sempre la gent demana no sols sol i platja.
4: Efectivament, enguany coincideix en l'eclipse, que també està tot preparat, però a part de sol i platja, doncs n'hi ha moltíssimes activitats. Sabeu que tenim moltíssima natura, doncs està organitzat per a que la gent aprofiten el nostre poble en el que és la platja, la muntanya i moltíssimes més coses.
3: I tot això se coordina des de les regidories, evidentment, que podria ser, podríem fer de veritat, els polítics tenen que canviar. Regidoria de saraos diversos, i ahí s'englobaria tot. Tenim amb nosaltres el regidor de festes i tradicions, de promoció cultural i d'urbanisme, que no sabem què té que veure l'urbanisme, la promoció cultural, les festes i les tradicions, però n'hi haurà que organitzar-lo tot un poc. Javi García Pitar, com està? Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
5: Bon dia, Raül.
3: Il·lusionat en aquest estiu?
5: Il·lusionat en preparar una gran programació per a tota la gent que ens visita ara a l'estiu, també per als nostres veïns i per a la gent dels pobles del costat que es puguen arribar.
3: Cant líric i presentació literària de primer nivell.
5: Exacte. Este cap de setmana ve carregat. Comencem amb el Festival d'Encant en la seva 12a edició, que s'allargarà, va començar ahir i s'allarga fins dilluns. I al mateix temps, la setmana que ve, presentem Bé Carlos Tanón per a presentar Objetos Perdidos, així en el parc que tenim al costat, la plaça Vista Alegre. Mm-hmm.
3: És el festival líric i de música de cambra. Li pega això a l'estiu? La gent ho valora?
5: Sí, la veritat que és un festival que té una gran acollida. Se realitzen totes les actuacions generalment en l'espai d'oci i d'Alcossebre. Sempre tenim una que és una actuació més gran, que sol ser una òpera. I després l'actuació que tenim en l'Ermita de Santa Llúcia, que és la que a la gent més li agrada, la que té un marc incomparable, com diem, i que és la que s'ompli.
3: I és que l'Ermita de Santa Llúcia no és sol perquè de quan en quan arriba la Volta a Espanya, també hi ha activitats durant l'any, no?
5: Exacte, com bé dius, tenim ahí el centre d'interpretació que li dona una vida diària a l'Ermita de Santa Llúcia per a que la gent pugui conèixer-nos, conèixer els jaciments i el gran mirador que aporta l'Ermita.
3: Sap que me sorprèn també, alcalde, que Alcossebre, evidentment, és un gran referent turístic no sols de la província de Castell i la comunitat valenciana, sinó de tot el Mediterrani, però a vostès sempre els agrada mantindre les tradicions.
4: Sí. Jo penso que mantindre les tradicions és una manera de fer poble i de mantindre aquesta essència de lo que és el poble. Mm. Ara estàveu parlant i permetiu-me fer de lo que era l'Ermita de Santa Llúcia. Jo estic convençut que és un dels millors miradors que tenim en tota la comunitat valenciana. Si algú no coneix l'Ermita de Santa Llúcia, els invitem a que pugen a aquesta ermita, perquè la vista que es veu tant de lo que és la costa com en l'interior, se veuen tots els parcs naturals que tenim en la província de Castelló, com deia, un dels millors miradors de la comunitat valenciana.
3: Dia-lo de les tradicions, perquè no sé si han començat o estem ja en les festes de Cap i Corp.
4: Sí.
5: Exacte, com bé dius, este cap de setmana comencen les festes de Cap i Corp, que s'allargaran fins a la setmana que ve, donant-li protagonisme a lo que és la Provesor, el sopar de Tombe de Bo de Paiporta, i després el mercadillo que fa molts anys que realitza, un mercadillo d'artesania, ahí en l'esplanada que hi ha al costat de la capella. Uh-huh.
3: Clar, si estem parlant d'este cap de setmana, hi ha un esdeveniment que no sé si ho para també tot al Cossebre, és dir, la finalíssima, partit de la final d'Espanya. Això com van a combinar-lo en tota la programació que tenien ja prevista?
5: Pues, com bé dius, és un esdeveniment que no podem deixar passar i, per supost, l'Ajuntament apostem per donar oci a la gent jove, per donar oci a totes les famílies que ens visiten, i ficarem, com bé dius, dos pantalles gegants, una en la plaça La Mola, sinó al Cossebre, i una altra en la plaça L'Església, en Alcalà de Xivert.
3: Mm-hmm. Pues, que ho tenen tot previst. Les festes de Cap i Corp, a què se dediquen? A buscar musclos o...?
5: Les festes de Cap i Corp són les festes del barri més tradicional, amb traïció marinera, de lo que és la zona del Cossebre. Està en la part sud i dona peu a recordar estos orígens mariners del nucli costaner. Mm-hmm.
3: és realment fascinant perquè pai que siga tan, tan vegetal, tan natural, no? Per això dia lo dedicaven a buscar músculos, perquè segur que allí saben fer-lo com feien els seus iaios, i en fi, és increïble, és increïble que aquesta part se mantinga, no? Tan, tan natural, tan, tan agreste. Escolta, estàvem parlant d'aquestes festes de Capicorb, estaran molt pronte també les festes patronals. Estem la segon quinzena del mes de juliol, això està ja al caure, i a més ens han parlat molt de la missió. No és una missió que tinga Javi García Pitar, que li ha encomanat Francisco Juan Mars, sinó és un orquestón, que dint orquestón també se queda curt.
5: És a dir, és l'espectacle més gran d'Espanya, i el tenim enguany a les festes patronals, com bé dius, d'ací un mes, apenes, i el que és una missió de vindre tot el món a veure l'orquestra en Alcalà, a conèixer les nostres festes i a estar en tots els actes programats.
3: Però a l'alcalde li has contat bé el que és la missió? Ell ho ha entès ja. Quants tràilers venen?
5: L'alcalde confia plenament. Però 5 tràilers venen.
3: 5 tràilers. Alcalde, vostè s'imagina 5 tràilers que tinguen que vindre a descarregar per a una nit de ball?
4: 5 tràilers, i me comentaven l'escenari, que són 44 metres d'ample per 15 de profunditat, més una passarel·la de 15 metres. És a dir que ja mos podem fer una idea, imaginar el que això va suposar. Per al dia 26 d'agost en Alcalà.
3: 26 d'agost era a punt d'arribar la Volta a Espanya?
4: El dia següent la Volta a Espanya, el 27.
3: Vostè no s'avorrís, no? L'agenda li la fa a l'oposició o com està això?
4: No mos avorrim. Així anem de boca a boca, no, i tiram-ho perquè mos toca.
3: O sigui que estarà la missió en els seus 5 trailers i l'endemà la eixida de la Volta a Espanya.
5: Exacte, com bé dius, tindrem la eixida de Volta a Espanya sin Alcosebre i la caravana de la Volta que passarà per Alcalà.
3: Tots junts. Això és gratuït, lo de la missió, no, com funciona?
5: L'entrada a la missió té un preu molt assequible de 10 euros i que es pot adquirir tant en presencial, en les oficines municipals, l'Ajuntament i l'Oficina de Turisme, o d'online perquè tot el món pugui comprar-la.
3: Passodobles no toquen, no?
5: Passodobles me penso que poquets.
3: No podrem ballar, Paco. Jo... I boleros tampoc no cantarà ningú, o sea, que no sé si vindrem, sí, home, clar que sí. El 26 d'agost la missió és el plat fort d'aquestes festes patronals, i després, clar, per no avorrir-se, venen les d'Alcosebre, no?
5: Sí, com dius, anava a dir la setmana següent, però seria incert, ja que sols tenim 2 dies de tregua i donem començament a les festes d'Alcosebre, que ja va seguir la tirada, se mos junta també en els cotxes clàssics, una trobada de cotxes clàssics que tenim en Alcosebre. Després tenim també el Iron Crew Fest, una nova concentració motera que tindrà lloc així en el Passeig Marítim, i seguirem amb Alcosebre Yankee per tancar l'estiu en els cotxes americans, els camions americans.
3: O sigui, que això és un no parar.
4: Ja que tenim a moltíssima gent en Alcosebre, en Alcalà, els que ens visiten i els veïns, pues se planifique des de Setmana Santa. Entre tots hem aconseguit desestacionalitzar el que sigui, no, només 2 mesos això s'ha acabat. Entonces, des de Setmana Santa fins pràcticament octubre tenim moltíssima gent, i com molt bé ha dit el regidor antes, hem planificat una programació que considerem que és bastant completa per a tots els gustos.
3: Algo més que vulga destacar-nos de totes les àrees que du Javi García Pitar en quant a coses que vagin a succeir en properes setmanes?
5: Pues la veritat és que has fet un gran repàs de tota la programació que tenim per davant, però no oblidar-nos de que, per supost, com has dit al principi, a banda d'aquestes festes de Capicorb que tenim este cap de setmana, la final del Mundial, les festes d'agost, també tindrem aquest eclipse.
3: Ai, l'eclipse. L'eclipse. I què farem en l'eclipse? Ara, a partir de la 1:30 parlarem un poc més de l'eclipse, però què ens va avançar de l'eclipse?
5: L'eclipse, pues esperem, sobretot, i el que preguem és un poc de tranquil·litat en el que són les serres i els parcs naturals, que és la prioritat, posat que s'espera moltíssima gent, i el que hem preparat són unes activitats prèvies, que com dius, després comentaran els meus companys, unes activitats prèvies pre-eclipse per a que la gent conega que és un astronòmic i el que serà el fet que tindrà lloc el 12 d'agost.
3: Dóna la impressió que ho tenen tot previst, tot preparat, i que se treballa tot per cuidar tots els detalls dels esdeveniments. Així que no tenim altra cosa que donar-li les gràcies per compartir-lo amb els seus de COPE, i l'enhorabona i les felicitacions.
5: Moltes gràcies, Raül.
3: Amb el seu permís, alcalde, tots els divendres tenim Turiscope Castellón, que parlem, evidentment, de temes turístics, i després ja ens centrem en el 12 d'agost, per si faltava algo, l'eclipse, que, evidentment, al Cosebre també és epicentre.
4: Efectivament, així és. És un dels llocs que millor se veurà.
2: I que ja ha sigut justament protagonista en més d'una ocasió, tot i ser treball en astroturisme i els preparatius en el nostre Turiscope Castellón, que en un momentet, en uns segonets, ja el tenim així, de la mà, com sempre, de Magnanimous Rural Rooms.

0: Mediodía.
1: COPE Castellón y COPE Vinaròs.
0: Estar informado.
2: Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco en un divendres més. On anem a portar tota l'actualitat del sector turístic de la província en el nostre Turiscope Castellón.
3: Los viernes son de Turiscope. La actualidad del sector turístico de la provincia de Castellón, todos los viernes a la 1:20 de la tarde, en Mediodía COPE, con Alberto Marco. También en versión podcast en cope.es/Castellón. Turiscope Castellón, ofrecido por Magnanimous Rural Rooms de Vilafamés.
0: COPE, estar informado.
2: Pese al calor, las ganas de descubrir y disfrutar de la provincia no se frenan. Y es que el ambiente veraniego ya se palpa en estos días, que suponen además inicio de fiestas en muchos pueblos. A uno de ellos nos vamos, donde también completan la programación con una apuesta muy especial para los visitantes. Torreblanca, como buena localidad marítima, también celebra la Virgen del Carmen. Aunque el día grande fue ayer, será desde hoy hasta el domingo cuando su zona costera, Torre Nostra, se vista de gala para sus fiestas. Y nos las ha presentado su alcaldesa, Tania Gut.
4: Exacte, sí. Les d'agost és entre el mes en el nucli de Torreblanca i les de ara de la Mare de Déu del Carmen pues, són en Torre Nostra, no? Els nostres origen de poble de pescadors, pues ens fa que visquem aquestes festes pues en especial il·lusió, no? Tenim una programació de 3 dies, de divendres, dissabte i diumenge. Comencem ja demà de vesprada en la inauguració del Mercat Mariner, que té una programació específica i un calendari d'activitats per a tot el cap de setmana, que és impossible avorrir-se. Després per la nit tenim a les 10 l'actuació de la Unió Musical de Torreblanca, de la nostra banda, que fa un intercanvi en l'Associació Musical Santa Cecília d'Alcalà de Xivert, que recomana no pedrevos-la, perquè la veritat és que la nostra banda sona pues, molt bé, sense despreciar a la banda que vindrà, no? I que l'acollirem pues, com sempre. I després del dissabte pues, tenim activitat preferida per als peques, perquè a les 11 tenim castells inflables aquàtics, que en la caloreta que fa me pareix que me ficaré hasta jo algun castell aquàtic. Després per la vesprada també tenim el tradicional concurs de pesca amb barca al curri i també tota la programació una vegada més del Mercat Mariner cobria les 6 de la vesprada i per la nit pues, tenim l'activitat no? Pues, també per excel·lència que més agrae a tots els públics que és a les 12 de la nit el castell de focs artificials en la platja de Torre Nostra que és el castell piroaquàtic i a continuació pues, tindrem l'orquestra de la Màfia i al finalitzar també disco mòbil. I el diumenge pues, ja tindrem, a part de la programació del Mercat Mariner, tenim la tradicional professor de la Verge del Carmen i després pues, a les 8 la missa. I com a colofó final, a aquestes festes hem tingut la sort de que la nostra selecció espanyola ha arribat a la final del Mundial i com no ho anem a celebrar en una pantalla gegant, que serà ja el tancament perfecte a aquestes festes. I si ja guanyem, pues ni te cuento, Alberto.
2: Pero como hemos escuchado, esta programación se suma a la extensísima que va a presentar su mercado marítimo. Un atractivo extra para visitar la localidad con mercadillo, actividades para toda la familia, representaciones y recreaciones y muy buen ambiente junto a la playa.
4: Sí, la veritat és que ocupé tota una part del passeig marítim, la de lo que fem és al juliol fer-lo en una mitat de playa i a l'agost en l'altra mitat de playa. I si no, tots tenen la seva zona coberta, no? I la veritat és que hi ha activitats molt xules, és una fira que agrada molt a les famílies, sobretot en peques, perquè pues, hi ha taller de pintacares, de sirenes i pirates, vull dir, la temàtica és pues, molt marinera, no? Com hem dit, que és lo que toque i pues, entren ahí en joc pues, les sirenes, els pirates, hi ha jocs gegants en el racó infantil, el duende de los mares que recorre el paseo. Bueno, és durant tot el dia, des de les 6:30 que obri el mercat fins a les 12, hi ha activitat contínuament. L'espectacle de focs de les 11:30, músicos pirates. O sigui, que recomane que qui vulgui vindre se pot passar tot el cap de setmana per Torreblanca, perquè tenim activitat tant divendres com dissabte i com el diumenge. Comencem a les 6:30 de la tarda i ja no parem en ese mercat.
2: Y justamente el plan, como hemos escuchado, que se complementa o se presenta como complemento al Sol y Playa, ya que el horario de 6:30 de la tarde a medianoche se adapta para planificar una jornada completa en esta localidad.
4: Exacte, jo recomane vindre ja per la vesprada, pegar una volta per el mercat, quedar-se a sopar en alguna terrasseta i després tornar al mercat a pegar una volteta, a disfrutar de les activitats, que els peques disfruten moltíssim i, a més, que en la calor que està fent, tu saps la briseta que corre en primera línia de platja, doncs estem espectaculars.
2: Una cita que també servirà per a descobrir ese entorno de Torre Nostra, junto a un parque natural com el del Prat, i que des del consistori se treballa diàriament.

0: Mediodía.
1: COPE más Castellón.
0: Estar informado.
2: Que no se acabe la noche.
3: Y que no se acabe este programa, se acabará les dos, pero de momento, en un momento tornarem ahí a Alcalá de Chivertal Cosebre, a veure tots els preparatius, ara per exemple de cara a l'eclipse solar del dia 12, però a aquestes hores sempre te portem alguna de les coses que te avançarem a partir de les 2 i 20 en el nostre informatiu Mediodia Cope a la província de Castelló. Evidentment, mirant el que es viurà el diumenge a tota la província de Castelló, ni les pantalles gegants que estaran molt presents en tota la província per a veure la final d'Espanya-Argentina del Mundial de Futbol. Però també, per exemple, te parlarem d'eixa localització i investigació de tres persones afectades per provocar diversos incendis forestals a Soneja, a Atxeneta del Maestrat i a Sant Mateu. I tot això i molt més que te'l portarà aquí, que Rodríguez, ja ho saps, el nostre informatiu Mediodia Cope a la província de Castelló. Però ara volem tornar i mirar al cel. No sé si ja estarà mirant-lo Raül Puchol ahí des d'Alcosebre. Conta'ns.

0: Divendres especial perquè al Cossebre ens acull en el que és la seva oficina de turisme, el seu passeig marítim, en unes vistes realment espectaculars, que és curiós, és l'orografia que té al Cossebre, perquè també estem bé en la Serra d'Irta, des d'ací, on s'unissen, on s'abracen el que és la costa del que és la muntanya, no? Ho diem abans amb l'alcalde, Francisco Juan Mars, que evidentment, i també amb Javi García Pitarch, el regidor de Cultura, que hi ha un esdeveniment que és especial, i diem després parlarem del que és el 12 d'agost, del que significa l'eclipse i com s'està ja preparant també a la ciutadania d'Alcalà de Xivert i Alcossebre. I tot mitjançant el que és el càmping Ribamar, que, aprofitant que evidentment encara estem en l'any 2026, recordem que en els Premis Turiscope Castellón, que és la secció de turisme que acabem d'escoltar fa una estoneta, té els seus premis anuals, i enguany el de turisme inclusiu va ser per al càmping Ribamar, per un dels molts projectes que du a terme, en este cas en concret per al l'autisme. Però no deixem de saludar primer i felicitar al seu director, Rubén Vila, perquè ens ha dut una altra distinció, el Campamento Starlight 2026, que deu de ser important perquè hi ha moltes esteletes. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos i moltes felicitats.
1: Molt bon dia, Raül, moltes gràcies per les teves paraules.
0: Esteu rebent moltes distincions, això significa que esteu fent molt bon treball valorat internacionalment.
1: Sí, això pensem nosaltres que és el que vol dir. Estem agafant molts premis últimament, molts reconeixements. La veritat és que no són buscats, anem donant passets a passets en base al projecte que tenim en el càmping. La idea de nosaltres és oferir als clients una diversitat d'accions per a poder fer el càmping, només no siga estar a la platja o a la muntanya o estar prenent el sol, sinó que tinguin una sèrie d'activitats on l'estància en el càmping siga més agradable i tinguin una oferta de moltes coses per a fer-ne i estar a gust al càmping.
0: El Cossebre és d'estiu, és de tardor, és de primavera, de què és?
1: El Cossebre com a municipi és estiu i primavera. Nosaltres com a càmping estem aconseguint el que molts càmpings enyoren, busquen, que és la desestacionalització del sector. Nosaltres, afortunadament, portem ja 3 o 4 anys treballant molt bé el que és l'hivern, amb unes fortes apostes o promocions en fires europees, sobretot en Holanda, Alemanya, Anglaterra. I la veritat és que estem notant-lo molt bé, molt, perquè, per exemple, el que parlava fa un ratet amb l'alcalde, afortunadament nosaltres en el 2027 les reserves de parcel·les les tenim ja al 100%, tant en gener com en febrer.
0: Atenció, que crec que m'han fallat els auriculars. Està dient, Rubén, que vostès tenen les reserves de gener i febrer del 27 de parcel·les del càmping Ribamar ja en 100% d'ocupació, a dia d'això?
1: Sí. Això he dit, Raül, afortunadament.
0: I de gent estrangera?
1: Sí, gent estrangera, holandesos, belgues, alemans i un poquet els anglesos, però no és... Abans sí que era el fort del càmping, els anglesos, però amb el Brexit hem notat el baixó, però ha augmentat els clients dels altres països i la veritat és que està anant molt bé.
0: Pues ens alegra moltíssim. Campamento Starlight 2026, què significa això?
1: Pues és un pas més que, bueno, Dragana, que és la directora de Turisme Actiu, me va fer una proposta, van considerar que era un valor afegit que li podien donar al càmping. Per què? Pues perquè estem en un parc natural on la contaminació lumínica vam notar que era idònia per a donar el pas. Ella me va presentar el projecte, li van donar una volta i van decidir donar el pas. I ens han certificat pues, per a oferir als clients noves coses per a fer en el càmping.
0: Dragana Lukic, responsable de Turisme Actiu, felicitats, enhorabona i gràcies també per acompanyar-nos.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Hi ha quants premis i reconeixements tenim?
2: Uns quants.
0: Però uns quants, quants són?
2: Bueno, de moment tenim el d'Autism Friendly, el primer càmping Autism Friendly d'Europa i Espanya. Tenim el segell Starlight, tenim també el de Lleida, el Turiscop.
0: Molts.
2: Sí.
0: Molts importants, que és, sí, que és el més destacat. No estem així per casualitat en este indret, perquè així n'hi ha un recordatori en esta plaça, al doctor Milan Stefanik, que diu, astrónomo y estadista eslovaco que realizó importantes observaciones astronómicas de eclipse solar el 30 de agosto de 1905 en Alcosebre, España. El 12 d'agost tindrem el mateix. Dragana no és el doctor, però sí que està molt sensibilitzada i, de fet, han posat en marxa l'astroturisme des del càmping Ribamar, aprofitant, evidentment, el que succeirà el 12 d'agost.
2: Exactament. Nosaltres, quan vam veure el tremendo recurs tan valiós que tenim a la Serra d'Irta, que és el cel, vam pensar que era una oportunitat magnífica per portar un recurs més a aquest territori, aprofitar-lo i pues, que tot el món que vinga ací puga gaudir tant de la Serra d'Irta com de les activitats que nosaltres proposem. I bueno, va ser després de... Nosaltres vam començar fent activitats d'observació, tallers d'astronomia infantils per a famílies, etc. I entonces, pues, enguany vam dir, escolta, que donem una passeta més i li plantegem a l'Ajuntament a veure si podem fer algo per a tota la gent del municipi. Mos van dir en seguida que sí i se mos ha anat un poquet de les mans perquè ha sigut tot un èxit.
0: Què és el que estan fent en concret?
2: Mira, este cap de setmana passat vam tindre una xicoteta gala de lliurament del certificat. Després vam tindre una sessió d'astropoesia i vam culminar en una observació astronòmica. El dissabte vam tindre taller d'astronomia infantil, taller d'astronomia solar. Vam tindre per la vespre un planetari mòbil en els nostres col·laboradors Nebula Astrolúdico. Després vam tindre marxa nocturna des d'Alcosebre fins al càmping en l'empresa en la que col·laborem, que és Activelo by Experience, i vam acabar en una observació nocturna en telescopis d'última generació, culminant el diumenge en una altra observació solar. Tot això ho repetim una altra vegada el 6 i el 7 d'agost, el 15 d'agost i el 5 de setembre.
0: O sigui, ens estan preparant per a tot i sobretot perquè és que és un fet natural. És que això dona la impressió que siga un espectacle que estem fent. No estem fent cap espectacle. És una cosa que la natura ens du, que ens porta i estem aprofitant i sobretot que la gent entenguem què és el que...
2: És que no cal fer coses molt espectaculars. Quan la gent ve a una observació, a mi m'agrada fer-les fent-los entendre que en una hora no han de convertir-se en astrònoms ni en astrofísics. Simplement han de gaudir del cel que tenen, entendre la identitat del territori, perquè nosaltres el que fem és, sí, parlem de mitologia, parlem de totes aquestes coses, però també parlem de la Serra d'Irta, del Margalló, de la transhumància i de totes aquestes coses que són el nostre territori.
0: Disculparà, jo el del Margalló ho entenc, però transhumància? Sí. Així n'hi ha transhumància?
2: Ah, sí, sí.
0: Però de vaques, de...
2: Això...
0: D'ovelles, de cabres, de...
2: Mira, jo...
0: De jabalís?
2: Mira, pues, per exemple, ara mateixa n'hi ha un projecte que estan portant cabres a la Serra d'Irta per tot el tema de la prevenció dels incendis.
0: Pues és altament interessant perquè són molts especialistes. Crec que també en el seu moment en la veïna Torre Blanca es va posar en pràctica, crec que eren vaques o en
2: canal. Sí, sí, sí, vaques.
0: Perquè ho poguera fer, però no deixa de ser curiós, no? De moment, en un lloc turístic com és Alcosebre, que estem parlant d'unes coses, apareixen i diuen, no, la transhumància, i dius, hola, què m'he perdido?
2: Sí, sí.
0: Pues
2: ara tenim cabres pel camí, quan alguna vegada, si alguna vegada pugeu al càmping, veureu que us podreu trobar ahir en el pastor i tot molt rural.
0: Per participar en les activitats d'astroturisme i ja que estar allotjada al càmping Ribamar? O...
2: No, són completament gratuïtes, entrar lliure. Sí que demanem, per favor, que la gent ens contacte, sobretot per el tema de la marxa nocturna, que n'hi ha que apuntar-se per un tema d'assegurança. I ja està, tot el món està convidadíssim. Tenim un restaurant meravellós que poden gaudir de la carta, que és l'Abraçador Taula d'Irta. Llavors nosaltres estem oberta que vinguin a conèixer-nos quan vulguin.
0: 12 d'agost, què fem?
2: Pues lo primer que tot, planificar en antelació a on veure l'eclipse, perquè serà un dia complicat. Farà molta calor, estem a l'agost, n'hi ha que portar, pues, per exemple, si vos aneu per la muntanya, porteu-vos aigua, porteu-vos medicació, que això, la veritat, és molt important perquè després les carreteres estaran saturades, les ulleres homologades. Nosaltres, per exemple, sí que hem preparat com un xicotet tríptic per als nostres clients, que els entregarem en els punts d'observació oficials que estan publicats pel Ajuntament de Castelló. I, bueno, sobretot això, protegir-se, no mirar directament al sol, portar hidratació, protecció solar i disfrutar-ho, sobretot.
0: Heu notat de més gent per ser l'eclipse, per agost en el càmping? O?
1: Sí, la veritat és que quan m'ho va plantejar Dragana, jo no estava pensant...
0: No eres conscient.
1: L'any que venia un eclipse, no, jo no estava mirant això.
0: Molt bé.
1: I de repente m'ho va dir tal, i va ser el boom, i van a començar les reserves. Farà un any i mig, crec recordar, més o menys, vam començar a entrar, i jo li va dir, Dragana, què passa que estan entrant tantes reserves ja...
0: Caspe,
1: Dragana. I ja me va contar, no, que és l'eclipse tal, i jo, un eclipse, ostres, jo no... I arrel d'això pues, va sorgir tot això, i també vam desenvolupar un pack d'eclipse on tenen les ulleres i luego un poquet de merchandising del càmping.
0: Saps que n'hi ha un mundial que se juga en Espanya? En l'any 30, ho dic jo perquè vaig ja fent també un pack,
1: sí, esto,
0: algú se quedarà. Mare, Déu, Rubén, no et deixeu caure una, eh?
1: Tinc ahí una conversa amb l'alcalde per a fer així un estadi, a veure si va alguna selecció.
0: I així, entonces, igual, que cuidado que Paco Marcel la fa en un minut, eh?
1: Ja ho sé.
0: Pega la volta cap i corp. I damunt posa una passarel·la perquè puguen seguir fent turisme actiu. Dragana Lukic, que algo més que vulguis destacar-nos de l'astroturisme i del que significa l'eclipse?
2: No només l'eclipse, sinó tot el tema de l'astroturisme. És a dir, és una forma més de connectar en les persones que ens rodegen i des de luego disfrutar de la natura, de l'entorn, de la companyia, del relax i simplement deixar-se portar.
0: Pues ens deixarem portar. Rubén Vila, director de càmping Ribamar de Alcosebre. Això sona a pel·lícula i nosaltres tenim una secció de sèries i de pel·lícula que va ara mateix. Algo més que volia destacar-nos abans de que arriben esta gent de les sèries?
1: No res, donar les gràcies a l'Ajuntament per col·laborar en el projecte que vam plantejar-li sobre l'astroturisme i donar-vos la gràcia a vosaltres per convidar-nos a esta xerrada.
3: Mediodía.
4: COPE más Castellón.
3: Estar informado.
5: Cuando las palabras no bastan, el respeto, la dignidad y el acompañamiento se vuelven esenciales. REMSA presenta el Tanatorio Crematorio de Vinaroz, ubicado en la calle Delta de Alebra 57. Un espacio concebido para honrar cada vida con calma y humanidad. Velatorios, crematorio y oratorio multiconfesional, pensados para estar cerca cuando más se necesita. REMSA, siempre al lado de las personas.
6: Me hace falta renovar los armarios. Necesito más espacio para tenerlo todo bien guardado y ordenado.
7: Lo que te hace falta... Es Fustecma.
8: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
9: Poble, informació diària dels municipis els ofereix la millor informació de la província de Castelló en www.revistapoble.net. I en la revista Poble de juliol a agost descobrim quin va ser el primer cotxe de Villarreal i qui va ser el seu propietari. A més, tota la informació sobre el nou Villarreal de Champions i també Indalecio Bonel, Luis Melchor i Anna Montoliu, Acudim, les graduacions dels centres educatius, són notícia aquest juliol a agost. Poble, 30 amb Chantú.
10: Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE más Castellón. Inés Museros. Imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza, número 90 de Castellón.
3: ¡Hurra! Mediodía.
4: COPE más Castellón.
3: Estar informado.
4: I un divendres més, i avui crec que va ser un poquet especial, perquè ja en lo que sona, jo crec que l'he deixat mai millor dit en fora de joc al nostre especialista, l'home que sempre es porta novetats en gran i en xicoteta pantalla, Xavi Manzané. Què tal? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Pensava que anaves a dir especialista en futbol, per a res. Per a res, som un aficionat i del montó. Però sí que he pensat que avui seria interessant, donades les circumstàncies i esta soufflé mundialista que estem vivint, parlar un poc de pel·lícules on el futbol és protagonista, no? I si us sembla bé, ja sense més dilació, anem a fer un recull ràpid de pel·lícules recomanables, bé siga per interessants, per el missatge o per divertides, sobre aquest esport rei, no? De la categoria màxima, en aquest cas. I la primera de les pel·lícules, sense la qual no podien començar aquest especial mundial de futbol, es diu Evasión o Victoria.
11: El extremo que corra por la banda pero sin meterse en el área. No pretendáis llegar solos ante el portero. Pasad balones al centro. Hay que jugar para el equipo.
7: Segona Guerra Mundial, any 1943. El comandant del camp de concentració Gensdorf, que abans de la guerra havia format part de la selecció alemana de futbol, s'interessa per un grup de prisoners que practiquen aquest esport. Se li ocorreix aleshores la idea d'organitzar un partit en el que s'enfrentaran la selecció alemana, bueno, la selecció alemana d'aquest camp de concentració, contra una selecció formada per presoners. Tot i que al principi la proposta sembla que no cau molt bé, al final acceptaran i se desafiament. Una pel·lícula que serveix per demostrar que més allà de l'esport, inclús més allà d'un conflicte bèl·lic, n'hi ha, pues, això, una història, persones i que tots som iguals en les seues esports i les seues passions, com en aquest cas el futbol. Max von Sydow, junt a Michael Caine o inclús Sylvester Stallone protagonitzen esta pel·lícula en la que a més apareix Pelé. I ara anem a per la segona proposta. Esta ja és una pel·lícula posterior de l'any 2001 i es diu Shaolin Soccer.
12: El partido durará 30 minutos. No habrá descansos. Seguiremos las reglas de siempre. Yo seré el árbitro. ¿Hay alguna objeción?
13: No, señor. Nos sentimos honrados de tener al señor...
7: Bueno, esta es la historia de Xing, un discípulo Shaolin que té una ambició, popularitzar el Kung Fu en la societat moderna. Un dia es trobarà amb Fung, un antic jugador de futbol fracassat. Tots dos tindran una idea curiosa, formar un equip que mescle Kung Fu i futbol. Dirigir Stephen Chow, esta comèdia, que ara ja complís 25 anys, i que va ser revolucionària per els seus efectes visuals i que ens situava poc més que un univers paregut al de Bola de Drac, però jugant a futbol. Així podrem veure tota classe de trucs, màgia, impossibles... És a dir, una pel·lícula que sobretot és divertida, perquè més allà del seu argument, que és bàsicament jugar partits de futbol, a cada qual més surrealista. I ara anem a per una pel·lícula que, a més de contar-nos una història de futbol, té un missatge. Una pel·lícula que va triomfar molt en el seu moment per el boca a boca i per la taquilla i la crítica. I esta pel·lícula es diu Quiero ser como Beckham.
14: Hoy por poco marco desde 25 metros.
15: No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh?
14: Dios mío.
7: Pel·lícula pionera en parlar sobre el futbol femení, una pel·lícula que també té els seus anys, és del 2002, però que ens situa al capdavant d'una família índia que viu en Anglaterra, d'ahí el seu títol de Quiero ser como Beckham. En aquest moment Beckham era el màxim representant del màrqueting futbolístic. Bueno, pues, els pares de Jess volen que la seva filla siga una xica convencional, amb les seues tradicions índies i la seva idiosincràsia. Però ella vol jugar a futbol, i vol jugar a futbol com David Beckham, l'estrella en aquest moment del Manchester. Un dia, Jules, una altra xica de la seva edat, la convida a unir-se al seu equip de futbol femení. Els pares entendran per què jugar a futbol en lloc d'estudiar dret, i no acceptaran perquè no vol aprendre cuina o perquè no intenta parèixer-se a la seva germana Pinky, una germana major que té, que ja està promesa amb l'home adequat. Bé, una pel·lícula per a trencar estereotips i en el seu moment pionera en reivindicar el paper de la dona en el futbol femení. Dirigís Gurinder Chadha, esta comèdia Quiero ser como Beckham de l'any 2002. I ara creuem la mar per anar-nos a Amèrica i conèixer la història de Rudo i Cursi. Bueno, esta és la història de Cursi, dos germans que volen ser futbolista i Bueno, un dels germans vol ser futbolista i l'altre somia amb ser cantant de música. Tots desitgen arribar el més lluny possible amb els seus desitjos per tindre la millor possible condició econòmica. No obstant, la rivalitat típica entre germans es ficarà a prova. Bueno, una pel·lícula del 2008 protagonitzada per Diego Luna i Gael García Bernal. Pel·lícula curiosa, que no hi ha que pedres. I per a situar-nos en l'actualitat, ara anem a una de les estrenes recents que podeu trobar a Netflix i que es diu Brasil 70, que és d'aquest any 2026.
16: Dicen que nuestra selección dejó de evolucionar y que fuimos superados por los europeos.
7: Bueno, una reinvenció del Mundial de 1970, on va triomfar Pelé i un increïble equip que ho va donar tot per traslladar aquesta Copa del Món per a Brasil, no? Entre dubtes, una pressió immensa, un Brasil que va saltar al camp per redefinir el que coneixem el futbol actual i d'èlit. El que va vindre després no va ser només una victòria, sinó una història, no? El viatge des de dintre d'esta selecció de Brasil de 1970, una sèrie de ficció basada en el legendari equip que va convertir a Brasil en el país del futbol. I ara, bé, per acabar, aparquem de moment el baló, el deixem en la banda, per a parlar de l'última de les estrenes que he pogut veure, tot i que ara ja la podeu veure en Netflix, i que és Torrente Presidente.
17: ¿Qué pasa, familia?
4: Hombre, de fútbol, si vol seguir relacionant-lo, dice que es socio del Atleti o seguidor.
7: Efectivament, sí. Bueno, Torrente Presidente, la enèsima pel·lícula sobre este personatge creat a finals dels 90, José Luis Torrente, un policia que es manté al marge de la llei, però per a res és glamurós, sinó que bueno, reproduís una sèrie de tòpics. I cara, en esta pel·lícula, de què va? Bueno, pues una vesprada en un bar, dos importants afiliats a un partit, Nox, se fixaran en l'actitud i el magnetisme que desprèn José Luis Torrente i decidiran convidar-lo per a parlar en un míting. A partir d'ahir, tot això se'ls anirà de les mans perquè Torrente acaba volent muntar el seu propi partit, donat els seguidors i la fama que alcança. Bueno, a partir d'ahir una sèrie d'aconteixements, a cada qual més surrealista, ens situa en esta nova pel·lícula d'este personatge creat per Santiago Segura en una mena de sàtira de la societat espanyola, això sí, carregada de certs tòpics, i que té una part bona, i és que m'agrada com Santiago Segura és conscient del personatge que ha creat i se riu amb tots i de tots, i la part mala és que ja no sorprèn, i el que era un discurs outsider, un personatge atípic i algo que era marginal en la societat, ara és un mes que participa d'un discurs que ja s'ha convertit en habitual. Per tant, quan escoltes els gags i les bromes de Torrente, dius "i?", perquè ja és algo que sentim a diari. Per tant, perd originalitat tant per la pròpia franquícia, que ha tingut moltes entregues, però també perquè el discurs de Torrente ara està instal·lat en la societat d'una manera habitual i normal i, per tant, ja no ens sorprèn. Val? Ahir teniu pues, una crítica breu de Torrente Presidente. I, per acabar, Pananim, ja sabeu que no hi ha programació, i taquilla, bueno, Baiana, Minions, Monsters 3, Toy Story, bueno, totes les pel·lícules familiars ocupen la primera posició en el rànquing de pel·lícules més vistes. Seguís Obsession, Haciendo Amigos, El Día de la Revelación, Backrooms, esta pel·lícula independent basada en un curt de YouTube, bueno, una història d'un creador que és al seu mateix temps un youtuber, una pel·lícula que sí que podríem dir outsider, però que ara que s'ha convertit en taquillera, Supergirl, Viaje al País de los Blancos, i Michael, el musical basat més en la part artística que no personal del cantant del pop o del rei del pop, tancaria el rànquing de pel·lícules més vistes.
4: Y en el que ya despedim també aquesta setmana aquest especial de una de cinema molt futboler que ens ha quedat de cara a fer prèvia del diumenge. Moltes gràcies, Xavi.
7: Vinga, molt bon cap de setmana. Adeu, ens veiem.
3: Mediodía.
18: COPE más Castellón.
3: Estar informado.
0: De película y de series es el programa especial de Wii dedicado a Alcalá de Xivert, de Alcosebre, de todo el que es emblemático este paseig marítimo, eso sí que es de película de veritat. Pero volem acabar, si li pareix, alcalde Francisco Juan Marx, que nos está acompañando todo el programa, en el que sucederá el 27 d'agost, la Vuelta a España y desde Alcosebre, sisena etapa.
18: Efectivament. Ja vam tindre l'experiència en el 2017, que va ser arribar a final d'etapa en l'ermita de Santa Llúcia. Enguany, el 27 d'agost, ix la sisena etapa des d'Alcossebre, des del passeig marítim Tomàs Vallès. Jo invito a tota la gent de la província que vinguin per a que vegin el dispositiu que es munta. És impressionant. I serà des d'Alcossebre, passe per Alcalà. Comunicar també que una hora antes, sobre les 12, en Alcalà, en el passeig, estarà tota la caravana publicitària. I destacar que, com ja tenim l'experiència del 2017, sabem que la millor campanya publicitària que li podíem donar al nostre poble, a Alcalà del Cossebre, era aconseguir una etapa de la volta ciclista. Perquè la retransmissió que fa Radio Televisió Espanyola es veu també a nivell internacional, ixen moltes, moltes imatges i arribem als televisors de moltíssimes persones. El nostre poble apareix, com deia, en els televisors de tot el món. Per tant, això és molt important per a la promoció d'Alcalà i Alcossebre i molt satisfeix de tindre de nou una etapa de la Volta Ciclista a Espanya.
0: I sobretot les imatges aèries que mostraran tot el que és el litoral d'Alcossebre, les platges d'Alcossebre, perquè no és una, són moltes. Esta és la que tenim darrere, la del Carregador, no?
18: Esta és la del Carregador. Tenim quatre banderes blaves. Ah. Enguany s'ha sumat el port deportiu, serien quatre platges en bandera blava, més el port deportiu. I efectivament, detrás de nosaltres està la platja del Carregador, i vull destacar un fet que penso que mos ompli d'orgull a tots els que estem ara i les persones que han tingut responsabilitat des de l'any 87, si no recordo mal. Són únicament 7 pobles, 7 municipis en tota Espanya, que des de que se va implantar la bandera blava ha tingut bandera blava, i la platja del Carregador és una d'aquestes 7 banderes. 40 anys que ha tingut bandera blava, això significa tots els serveis i tot el que s'ha prestat i la qualitat d'aquesta platja.
0: Pues veurem aquestes imatges aèries de tota la franja litoral i també del que és el castell de Xivert i de l'ermita de Santa Llúcia i del que és el campanar d'Alcalà. És que és com si estiguera veient-lo jo. Soy Televisió Espanyola, n'he convidat-los a una mariscaeta o algo per així per al Cossebre perquè mos traten bé. Ànim, perquè evidentment 127 d'agost i coneixent Alcalà de Xivert del Cossebre estaran de festes. El dia d'abans actuarà la missió 5-3 trailers que venen a desmuntar, més a muntar i a desmuntar tot l'escenari, més tot el muntatge de tots els equips professionals que duen els seus trailers, els seus camions, les seves assistències. O sigui que això, donem ànims a la policia local.
18: Sobretot, sí, sí. Així és, en moltíssima gent que, com hem dit, altres estan en Alcossebre. Mm-hmm. N'hi ha moltíssima gent, però he de destacar que no és un turisme massificat, com tenim tanta costa i tanta natura. La gent els agrae, ho ha destacat antes Emma molt bé, no hi ha altures, els agraem moltíssim el que no hi haga altures, i tanta natura, tants paisatges, això fa que no doni una sensació de massificat, perquè no ho és.
0: I per últim, recordem, diumenge la finalíssima del Mundial, tots amb Espanya, no una, dos pantalles a Alcalà de Xivert d'Alcossebre, perquè no ringuen els d'Alcalà de Xivert d'Alcossebre, i n'hi haurà una en cada lloc, no sé què que posarà autobusos també perquè vagin d'un lloc a un altre.
18: Sí, hi haurà una pantalla en la plaça de l'Església en Alcalà i una altra pantalla en la plaça de la Mola en Alcossebre perquè poguessin tots veure el partit. En la final estarà a Espanya i esperar si és Inglaterra,
0: si és el que
18: efectivament.
0: Gràcies, Francisco Juan Mars, alcalde d'Alcalà de Xivert d'Alcossebre, per deixar-nos aquest espai i poder compartir amb els oients de COPE tot el que significa aquest estiu tant Alcalà de Xivert com Alcossebre. Que vagi molt bé.